0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar.

seguint a prop amb mor el vent. Et vull veure

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
3: Xix! Girl, I'm about to have a panic attack. I

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula musical

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. L'Ajuntament de Lloret ha fet un reconeixement aquest dijous a tres famílies que són molt fidels a la destinació i que fa dècades que escullen l'hotel Ninais per gaudir de les seves vacances. Una d'elles és la família Braun. Són alemanys de 89 i 90 anys i fa més de 40 anys que visiten Lloret per partida doble perquè ho fan dues vegades a l'any. Des de Bèlgica hi ha l'Ànic i en Francis Collot. Els dos tenen 70 anys i, en el seu cas, la vinculació amb Lloret de Mar va començar fa més de 30 anys. I des d'Anglaterra, i amb 75 anys, també fa més de 30 anys que s'hi desplaça Mr. Rutherford, que segueix escollint Lloret com a seu de les seves vacances. El reconeixement s'ha fet aquest dijous al matí a l'hotel Ninais. Les tres famílies han rebut tres plaques commemoratives de la mà de la regidora de Turisme, Cristina Aymerich, i de la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan.
2: Altres notícies.
3: En un altre ordre de qüestions, la Plataforma per la Pau de Lloret celebra aquest diumenge el Dia Internacional de la Pau. Ho farà amb el ja tradicional vermut al Jardí de la Pau. La convocatòria és a les 12 de migdia i l'acte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també del Cafè de la Vila i de la pastisseria Carbó.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana, Lloret de Dalt celebra la seva festa major particular. Tant dissabte com diumenge hi ha programades diferents activitats culturals, lúdiques i de germanor. Totes elles obertes a tothom que hi vulgui assistir. La festa començarà dissabte a la tarda amb marató de joc de taula i un sopar amb acompanyament musical. Serà a la placeta del seu centre cívic, la Cruïlla, als carrers Frontanyà, Berga i Serra del Berguedà. Ens ho explica Lluís Cruz, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Lloret de Dalt.
4: D'entrada, amb una prèvia de tarda, que com bé dius és una marató de jocs de taula. Aquí el que sí que queda clar és que cada veí que vulgui participar, doncs, o bé pot portar un joc de taula per compartir amb la resta de veïns, o bé senzillament presentar-s'hi amb ganes de jugar i passar una tarda distesa fins les 8 del vespre, que és quan començarà, en aquest cas, ja el sopar de Carmanyola.
3: L'única condició del sopar de Carmanyola, diu, és que el menjar que porti cada veí sigui per compartir. Un tipus d'activitat que ja es va fer l'any passat i que acaba creant millors vincles i serveix per conèixer els gustos culinaris de cadascú. De cara a diumenge, la jornada s'inicia a les 10 del matí amb una ruta guiada que pretén mostrar el llegat i l'herència històrica de Lloret de Dalt.
4: El nostre origen l'hem d'anar a buscar ben bé a primer quart, segona meitat del segle XIX. Llavors, en aquesta ruta, el que farem és una passejada per un recorregut circular on visitarem i tocarem part del patrimoni arquitectònic que encara queda i que explica, doncs, aquest origen al segle XIX per entendre, ens ajudarà a entendre, doncs, des del segle XIX com carai unes terres que van ser desamortitzades per l'Estat al segle XIX vam acabar esdevenint 100 anys després un veïnat, la primera urbanització de Lloret.
3: Aquells que vulgueu participar en la ruta heu de saber que l'inici és a la mina Melitrons, l'avinguda de Lloret de Dalt número 2. Una activitat que és oberta a tothom i en la que caldrà portar calçat còmode, una gorra i una mica d'aigua. En acabar, cap a les 12 del migdia, hi haurà un vermut popular per recuperar forces i serà el mateix centre cívic. Més tard, cap a les 2, hi haurà botifarrada popular. El preu de venda del tiquet és d'un euro i vindrà amb un número del sorteig del lot de verdures i hortalisses, gentilesa als pagesos de l'Horta de les Alegries.
4: L'any passat vam tenir la participació d'una setantena llarga de majoritàriament de veïns de Lloret de Dalt, també d'altres veïns d'altres punts del municipi. I, en definitiva, una festa major, per més gran o més petit que sigui el barri i per més o major afluència que hi pugui haver, al final els veïns que volen participar d'una festa major entenem que el que volen és participar d'un esdeveniment que acaba de ser germanor, que acaba d'estretar llaços.
3: Una festa per celebrar Lloret de Dalt i la seva història. Podeu consultar la resta de programació de la festa al web lloretdedalt.cat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon d'estació Carmona.

Nova Ràdio Lloret. 90.2 FM. Què? Oscura està la

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: perdó.
1: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies. Bon dia, us parla Josep Altafulla. Segueixen els actes per la celebració de la Setmana de la Mobilitat, una iniciativa que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. Durant tota la setmana es reparteixen butlletes per entrar en el sorteig de dues bicicletes. Una serà per a totes les persones que durant la setmana facin ús de transports sostenibles i l'altra serà exclusiva per a les persones inscrites a la pedalada d'aquest diumenge. Una pedalada que vol ser també una trobada familiar i una manera de reivindicar l'ús de la bicicleta. Escoltem Joan Escalona, regidor de Mobilitat.
3: La pedalada és una trobada de veïns i veïnes familiar, amb nens, i que el que volem és això, passar una estoneta, un matí, amb tots, amb bicicleta, anar tots junts. El primer any passat vam arribar a 200 inscripcions, va estar molt bé, i res, anar tots junts, amb totes les bicicletes, per tot el carrer bici de tot Lloret, i tornar a tot a passeig.
2: La pedalada amb tota la família sortirà a les 11 del matí des de la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. Les inscripcions són obertes amb una capacitat màxima de 400 persones i es poden fer a través de l'enllaç del portal de l'Ajuntament lloret.cat. Des de l'organització recomanen inscriure-s'hi amb antelació per poder fer una previsió de participants. Recordem que la part central del passeig marítim romandrà tancada fins diumenge.
4: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
6: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

Avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic-tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. En el marc de la Setmana per la Mobilitat, aquest diumenge actuarà a Lloret de Mar la banda familiar Rock per Xics. El grup fusiona la cançó popular catalana amb el rock clàssic i d'autor, amb l'objectiu d'apropar la cultura del rock a les noves generacions. El concert es farà aquest diumenge a les 5 de la tarda al Passeig Marítim i durant tot el dia el passeig estarà tallat de punta a punta perquè tothom pugui gaudir-ne passejant o fent esport. Segons Ismael Berenjena, veu de Rock per Xics, el concert serà d'allò més divertit.
3: Bueno, nosaltres som rockeros de tota la vida i hem volgut portar aquest rock and roll que portem de tants anys doncs al públic familiar, als pares i fills i bueno, a tota la família, per crear moments especials, connectar nens i pares i divertir a tota la família. Aquesta és la nostra missió, per dir-ho així.
2: A Rock per Xics els agrada especialment veure les reaccions del públic. Pel que fa a la música, es manté l'essència del rock and roll amb cançons pensades per als més petits, però també per als adults. El primer disc de la banda parteix de cançons populars catalanes adaptades a l'estil de Rock per Xics. En el segon, en canvi, totes les cançons són originals i incorporen personatges com el geni de la llauna o l'indi Jimmy, una proposta que combina la música amb un espectacle visual. Aquest diumenge tampoc hi faltaran algunes de les cançons més conegudes del grup, com En Jordi l'esquelet, Aigua amb gel o Els Vikings.
3: Els més petits, igual no s'entenen gaire, però a partir de 3-4 anys ja les cares dels nens ens ho diuen tot. No? Nosaltres estem molt contents perquè els nens són molt sincers. Si els agrada, els agrada. Si no els agrada, no els agrada. I nosaltres estem contents perquè això, les cares d'entusiasme i dels nens en general, doncs sempre els tenim de principi a fi.
2: Des de Rock per Xics s'animen tothom a assistir al concert d'aquest diumenge a les 5 de la tarda i al Passeig Marítim.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: qui vull ser.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana, Lloret de Dalt celebra la seva festa major particular. Tant dissabte com diumenge hi ha programades diferents activitats culturals, lúdiques i de germanor. Totes elles obertes a tothom que hi vulgui assistir. La festa començarà dissabte a la tarda amb marató de joc de taula i un sopar amb acompanyament musical. Serà a la placeta del seu centre cívic, la Cruïlla, als carrers Frontanyà, Berga i Serra del Berguedà. Ens ho explica Lluís Cruz, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Lloret de Dalt.
4: D'entrada, amb una prèvia de tarda, que com bé dius és una marató de jocs a taula. Aquí el que sí que queda clar és que cada veí que vulgui participar, doncs, o bé pot portar un joc de taula per compartir amb la resta de veïns, o bé senzillament presentar-s'hi amb ganes de jugar i passar una tarda distesa fins les 8 del vespre, que és quan començarà, en aquest cas, ja el sopar de Carmanyola.
3: L'única condició del sopar de Carmanyola, diu, és que el menjar que porti cada veí sigui per compartir. Un tipus d'activitat que ja es va fer l'any passat i que acaba creant millors vincles i serveix per conèixer els gustos culinaris de cadascú. De cara a diumenge, la jornada s'inicia a les 10 del matí amb una ruta guiada que pretén mostrar el llegat i l'herència històrica de Lloret de Dalt.
4: El nostre origen l'hem d'anar a buscar ben bé a primer quart, segona meitat del segle XIX. Llavors, en aquesta ruta, el que farem és una passejada per un recorregut circular on visitarem i tocarem part del patrimoni arquitectònic que encara queda i que explica, doncs, aquest origen al segle XIX per entendre, ens ajudarà a entendre, doncs, des del segle XIX com carai unes terres que van ser desamortitzades per l'Estat al segle XIX vam acabar esdevenint 100 anys després un veïnat, la primera urbanització de Lloret.
3: Aquells que vulgueu participar en la ruta heu de saber que l'inici és a la mina Melitrons, l'avinguda de Lloret de Dalt número 2. Una activitat que és oberta a tothom i en la que caldrà portar calçat còmode, una gorra i una mica d'aigua. En acabar, cap a les 12 del migdia, hi haurà un vermut popular per recuperar forces i serà el mateix centre cívic. Més tard, cap a les 2, hi haurà botifarrada popular. El preu de venda del tiquet és d'un euro i vindrà amb un número del sorteig del lot de verdures i hortalisses, gentilesa als pagesos de l'Horta de les Alegries.
4: L'any passat vam tenir la participació d'una setantena llarga de majoritàriament de veïns de Lloret de Dalt, també d'altres veïns d'altres punts del municipi. I, en definitiva, una festa major, per més gran o més petit que sigui el barri i per més o major afluència que hi pugui haver, al final els veïns que volen participar d'una festa major entenem que el que volen és participar d'un esdeveniment que acaba de ser germanor, que acaba d'estretar llaços.
3: Una festa per celebrar Lloret de Dalt i la seva història. Podeu consultar la resta de programació de la festa al web lloretdedalt.cat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

ha milions de cançons, però el temps per escoltar-les és limitat. Per això, a l'hora de les notes, no posem música perquè toca. La seleccionem. Una cançó d'avui, una de fa 20 anys, una que gairebé ningú recorda, una que potser descobriràs per primera vegada. Sense modes, sense pressions, sense algoritmes. Només la música que m'agrada. L'hora de les notes. Una selecció personal. Edició limitada. Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret. Don't look any further.

El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.

0: Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Manya.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. En el marc de la Setmana per la Mobilitat, aquest diumenge actuarà a Lloret de Mar la banda familiar Rock per Xics. El grup fusiona la cançó popular catalana amb el rock clàssic i d'autor, amb l'objectiu d'apropar la cultura del rock a les noves generacions. El concert es farà aquest diumenge a les 5 de la tarda al Passeig Marítim i durant tot el dia el passeig estarà tallat de punta a punta perquè tothom pugui gaudir-ne passejant o fent esport. Segons Ismael Berenjena, veu de Rock per Xics, el concert serà d'allò més divertit.
5: Bueno, nosaltres som rockeros de tota la vida i hem volgut portar aquest rock and roll que portem de tants anys doncs al públic familiar, als pares i fills i bueno, a tota la família, per crear moments especials, connectar nens i pares i divertir a tota la família. Aquesta és la nostra missió, doncs, per dir-ho així.
4: A Rock per Xics els agrada especialment veure les reaccions del públic. Pel que fa a la música, es manté l'essència del rock and roll amb cançons pensades per als més petits, però també per als adults. El primer disc de la banda parteix de cançons populars catalanes adaptades a l'estil de Rock per Xics. En el segon, en canvi, totes les cançons són originals i incorporen personatges com el geni de la llauna o l'indi Jimmy, una proposta que combina la música amb un espectacle visual. Aquest diumenge tampoc hi faltaran algunes de les cançons més conegudes del grup, com En Jordi l'Esquelet, Aigua amb gel o Els Vikings.
5: Els més petits, igual no s'entenen gaire, però a partir de 3-4 anys ja les cares dels nens ens ho diuen tot. No? Nosaltres estem molt contents perquè els nens són molt sincers. Si els agrada, els agrada. Si no els agrada, no els agrada. I nosaltres estem contents perquè això, les cares d'entusiasme i dels nens en general, sempre els tenim de principi a fi.
4: Des de Rock per Xics s'animen tothom a assistir al concert d'aquest diumenge a les 5 de la tarda i al Passeig Marítim.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: No es la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
1: L'hora de les notes.
0: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
1: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
0: Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana, Lloret de Dalt celebra la seva festa major particular. Tant dissabte com diumenge hi ha programades diferents activitats culturals, lúdiques i de germanor. Totes elles obertes a tothom que hi vulgui assistir. La festa començarà dissabte a la tarda amb marató de joc de taula i un sopar amb acompanyament musical. Serà a la placeta del seu centre cívic, la Cruïlla, als carrers Frontanyà, Berga i Serra del Berguedà. Ens ho explica Lluís Cruz, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Lloret de Dalt.
4: D'entrada, amb una prèvia de tarda, que com bé dius és una marató de jocs a taula. Aquí el que sí que queda clar és que cada veí que vulgui participar, doncs, o bé pot portar un joc de taula per compartir amb la resta de veïns, o bé senzillament presentar-s'hi amb ganes de jugar i passar una tarda distesa fins les 8 del vespre, que és quan començarà, en aquest cas, ja el sopar de Carmanyola.
3: L'única condició del sopar de Carmanyola, diu, és que el menjar que porti cada veí sigui per compartir. Un tipus d'activitat que ja es va fer l'any passat i que acaba creant millors vincles i serveix per conèixer els gustos culinaris de cadascú. De cara a diumenge, la jornada s'inicia a les 10 del matí amb una ruta guiada que pretén mostrar el llegat i l'herència històrica de Lloret de Dalt.
4: El nostre origen l'hem d'anar a buscar ben bé a primer quart, segona meitat del segle XIX. Llavors, en aquesta ruta, el que farem és una passejada per un recorregut circular on visitarem i tocarem part del patrimoni arquitectònic que encara queda i que explica, doncs, aquest origen al segle XIX per entendre, ens ajudarà a entendre, doncs, des del segle XIX, com carai unes terres que van ser desamortitzades per l'Estat al segle XIX vam acabar esdevenint 100 anys després un veïnat, la primera urbanització de Lloret.
3: Aquells que vulgueu participar en la ruta heu de saber que l'inici és a la mina Melitrons, l'avinguda de Lloret de Dalt número 2. Una activitat que és oberta a tothom i en la que caldrà portar calçat còmode, una gorra i una mica d'aigua. En acabar, cap a les 12 del migdia, hi haurà un vermut popular per recuperar forces i serà el mateix centre cívic. Més tard, cap a les 2, hi haurà botifarrada popular. El preu de venda del tiquet és d'1 euro i vindrà amb un número del sorteig del lot de verdures i hortalisses, gentilesa als pagesos de l'Horta de les Alegries.
4: L'any passat vam tenir la participació d'una setantena llarga de majoritàriament de veïns de Lloret de Dalt, també d'altres veïns d'altres punts del municipi. I, en definitiva, una festa major, per més gran o més petit que sigui el barri i per més o major afluència que hi pugui haver, al final els veïns que volen participar d'una festa major entenem que el que volen és participar d'un esdeveniment que acaba de ser germanor, que acaba d'estretar llaços.
3: Una festa per celebrar Lloret de Dalt i la seva història. Podeu consultar la resta de programació de la festa al web lloretdedalt.cat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
5: Let the boys try, let the boys try. Make them feel high, they just wanna get.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Ja comença a fer-se clar.

Ultramèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Segueixen els actes per la celebració de la Setmana de la Mobilitat, una iniciativa que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. Durant tota la setmana es reparteixen butlletes per entrar en el sorteig de dues bicicletes. Una serà per a totes les persones que durant la setmana facin ús de transports sostenibles i l'altra serà exclusiva per a les persones inscrites a la pedalada d'aquest diumenge. Una pedalada que vol ser també una trobada familiar i una manera de reivindicar l'ús de la bicicleta. Escoltem Joan Escalona, regidor de Mobilitat.
3: La pedalada és una trobada de veïns i veïnes familiar, amb nens, i que el que volem és això, passar una estoneta, un matí, amb tots en bicicleta, anar tots junts. El primer any passat vam arribar a 200 inscripcions, va estar molt bé, i res, anar tots junts, amb totes les bicicletes, per tot el carrer bici de tot Lloret, i tornar a tot a passeig.
2: La pedalada amb tota la família sortirà a les 11 del matí des de la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. Les inscripcions són obertes amb una capacitat màxima de 400 persones i es poden fer a través de l'enllaç del portal de l'Ajuntament lloret.cat. Des de l'organització recomanen inscriure-s'hi amb antelació per poder fer una previsió de participants. Recordem que la part central del passeig marítim romandrà tancada fins diumenge.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
0: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. L'Ajuntament de Lloret ha fet un reconeixement aquest dijous a tres famílies que són molt fidels a la destinació i que fa dècades que escullen l'hotel Ninais per gaudir de les seves vacances. Una d'elles és la família Brown. Són alemanys, de 89 i 90 anys, i fa més de 40 anys que visiten Lloret per partida doble perquè ho fan dues vegades a l'any. Des de Bèlgica hi ha l'Ànic i en Francis Collot. Els dos tenen 70 anys i, en el seu cas, la vinculació amb Lloret de Mar va començar fa més de 30 anys. I des d'Anglaterra, i amb 75 anys, també fa més de 30 anys que s'hi desplaça Mr. Rutherford, que segueix escollint Lloret com a seu de les seves vacances. El reconeixement s'ha fet aquest dijous al matí a l'hotel Ninais. Les tres famílies han rebut tres plaques commemoratives de la mà de la regidora de Turisme, Cristina Aymerich, i de la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan.
3: Altres notícies.
2: En un altre ordre de qüestions, la Plataforma per la Pau de Lloret celebra aquest diumenge el Dia Internacional de la Pau. Ho farà amb el ja tradicional vermut al Jardí de la Pau. La convocatòria és a les 12 de migdia i l'acte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també del Cafè de la Vila i de la pastisseria Carbó.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
3: L'hora de les notes.
2: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
3: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.
2: Tots els dissabtes a les 8 del vespre, a Nova Ràdio Lloret.
3: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.

Aquesta és una edició que té un nom en majúscules. Què tal, com esteu? Doncs sí, la música té coses meravelloses. Per un costat, l'actualitat i gràcies a la IA podem descobrir milers de nous temes amb veus artificials i produccions que un mateix pot activar des del sofà de casa seva. Però per l'altra, estem assistint a uns moments creatius espectaculars on la gent, el públic, és a dir, tots nosaltres, preferim les veus de veritat, els concerts en directe, les que emocionen pujades a un escenari. Aquelles veus recuperar en l'actualitat la veu de la gran Chaka Khan. El seu nom real és Yvette Mary Stephens, de Chicago, nascuda el 1953 i que avui serà la nostra estrella convidada. Així comencem amb aquest Love You All My Lifetime. Benvinguts! Avui especial Chaka Khan i molt més a l'hora de les notes.

més per descomptat i sempre del millor que guardem a la nostra selecció especial. Amb aquest Come Around and Love Me de Jalen Gonda. Estàs a l'hora de les notes.

és coneguda com la reina del funk i clàssics com aquest t'ho demostren. Ha tornat gràcies a Colors, aquest clàssic de Chaka Khan, Curious Subject.

0: Hora de les notes, amb Carla Gilibets.
1: The Charities ens en recorden el millor del soul dels 60, però això és contemporani. El Move On, des de l'Hora de les notes.

0: Estela La Russell és tot un artista de cap a peus. I temes com aquest ho demostren. Són les peces exclusives seleccionades a l'hora de les notes. Es diu New Directions, així que una nova direcció i una mica de jazz contemporani des de l'hora de les notes.
1: Yeah.

això sí que és contundent, oi? Dia de fer la bugada amb aquests anglesos que en els últims mesos estan donant molta guerra. I wanna love you, babe. Anota el seu nom, Launchy Tay. Ja saps que avui protagonista absoluta és Chaka Khan i segurament aquest és un dels mítics i més coneguts temes. Atenció que els Party Peoples també s'han atrevit a donar-li un toc en aquest 2026.

Tocs de samba, de nujas, funky i el, evidentment, toc màgic del creador i cantant dels Black Eyed Peas, aquí col·laborant amb un bon grapat de gent. Wyclef Jean, amb Fred Quarter i la veu de Harry Manson, Robert Glasper i Tam, aquest crooker.

Búscala i descobreix el que ens aporta aquesta veu tan especial, la de la cantant Jacotin, que arriba a l'hora de les notes com una de les més noves i que tindrem molt present en els propers dies. Stop Calling és com es diu aquesta cançó que ja ens deixa a les portes de quelcom divertit i fresc, en directe i amb tota la banda del senyor Robin Thunder, amb els seus teclats i aquest seu tan especial dels 80. Just a Little Fun.

Un altre clàssic recuperat i que sona millor que mai. Veu super reconeguda i el millor representant del que arriba des de França. Barry Can Swing, amb aquest Dance, Dance, Dance.

Segurament ja saps que són com una spin-off dels Jungles. I mira la trilogia dels seus vídeos perquè al·lucinaràs. Aquest es diu Over, són Lil D Honey.

0: Més de 70 milions de discos venuts, 10 Grammys aconseguits, ha col·laborat amb Cher, Elton John, Joni Mitchell o Whitney Houston, entre d'altres. I tot i que al principi del 2000 va deixar momentàniament el món de la música, no ha parat mai i ara torna a ser actualitat al costat de Noob Doogie Duck i un àlbum increïble que et recomano. Però no podem deixar de banda un dels més clàssics i segurament la cançó més coneguda a nivell mundial de Chaka Khan, I Feel For You. Especial Hora de les Notes. I amb ella i amb aquesta cançó, que és tot un clàssic, arribarem a complir els nostres 60 minuts de música setmanal.
1: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: La millor música a la ràdio. Nova Ràdio Lloret.
0: Ràdio Vox. Edició especial.

Els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox, amb Albert Batlle. Ràdio Vox.

dissabtes a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox, amb Albert Balla. Ràdio Vox.

Els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox, amb Albert Batlle. Ràdio Vox.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.